0: pot arribar talls de pat, dal, gullera, ara, motxi, cigar, o pòrcul, ara de tot
1: canar, ni a mi truc no caig. Ja ho portau, va dir, no diguis que no canar-ho,

0: Qui ha de dir?
1: I s'ha de dir que el que deixes tonatge ha comunicat i s'ha de dir que ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que
0: s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que s'ha de dir que Kerja perubahan ni ada kami semua sadar. Kerja kerja kusam begitu. Kerja ni ada niat bos. Kerja sultan negara. Kami ni kerja mana perniagaan kulit purba ni ada. Semua mak kerja sultan orang pasar.

0: sigui, primar cosa allà, espetar, vas tenir massa perquè dona una anulta de sol.
1: Espetar és per dona una anulta, bueno.
0: Jo vull ser cantar, cantar pel porter, si ni gran i va, ho que tot se va, ho que no.
1: Porter tinc gran, ara, pues entre aquí seran de les sobres, és demà. Vist és aquest físic i en tot el plara, ec, xati, clavejo, no s'ha de motocicleta esperitzar.
0: Per pic dir, no s'ha de clar ni una sorteria. No, han de clar, que aquí no vist és aquí, cap que clar, si ens has de dir-se.
1: Que ara no és el país un banquin, eh? No s'ha de ser, que era fat, que no s'ha de dir. Mirar mi no clar, i si jo clar, i de clar, i que pensa el clar, i que ho dir, que ho pensa de dir-se.
0: No s'ha de ser, que era mirar mi no clar, vine a presen, si jo clar, i que clar, i que ho pensa de dir-se, que s'ha de dir-se, que s'ha de dir-se.
1: Mirar-me el curs subitaculari, jo que s'ha de cantar en un escolt de l'estat de l'Iego. S'ha de passar en agric i que el mobilà ha anat d'albàrica a part del gest un agric del rei. O s'ha dit pare, també és conturació, home, dels petits que s'ha de cantar en l'estat de l'Iego. S'ha de posar allà a escoltar un rari, s'ha de passar i fer el rasgari. Ja no fer jo un món de cintat aquí.
0: S'ha de cantar amb el somiatge de la cintat, s'ha de cantar amb el somiatge de la cintat.